0: Colorado.
1: Escuta Radio Albigès.
2: Wawawa, radioalbigès.com.
1: Freqüència 95.4 e 104.2 FM.
2: Escuta Radio Albigès.
1: Damn, Paulín Curtial e...
2: Ali de Sants.

0: Donem-nos les mans, vine amb nosaltres. Donem-nos les mans, entra dins la nostra ronda. La dansa més bella del món és el bressó de la nostra força. Cada música és cant d'amor i de partició entre generacions, entre generacions.
1: Oui, entre toutes générations.